Jaumon, de Teresa Rüther Seeli. Jaumon, id audel la canera da mes pass. E sai, curdasse o giutiu meun, fosse o inglas en melis calges. Jaumon, e sai che tot mes pass, els endumbrai.

grandius tetel quendels cranberries zombie gvijau oz de Hugo Kamenisch de Castrisch si culm el a gratulau en prima linja a siu figliol al Franco Kamenisch ca a oz anniversari siu sedijavel insieme cun ses cun sia sora Luisa ed il Carlo els en ils trimalins de Flont a noz sedijons a naturalmen gvijainus tuts e cauter RTR gvijainus in bi di de fiasta ad els treis. Se vus leis et la fana no loc cien, vem venti cun 30 per gratula cun in titel de musica, in a gratulazion personala, se vais denton et remetere in messa di WhatsApp 079 200 70 07. Igl ei uss lina d'in quart.

La novitat. De Teresa Rüterseli. Negin veva detg nuot, e tuttina ha ella fatg la curella tras vischnaunca. De spropòsit a spropòsit. Enzatgi ha pandiu ella vidil sengron, e durant messa han enzaviu ponderà la causa.